0: de mi allà mateix a la casa. Si ja deixa que té.
1: Si mai has aquí, si
0: mai has aquí.
1: Jo em fan això, si que m'en vaig a mi a la casa.
0: No m'anem. Bé, ara em dic no fer això.
1: Com
0: hem dit?